0: paradeta per Xavi, assistència de Xavi, més que paradeta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, i menys Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi,
1: encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara
2: Messi, encara Messi, encara Assembly.
3: Sports Assembly.
1: This is a Sports Assembly.
2: Sports Assembly on World's Radio 89.3 FM with Sa.